Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va Guru, Va